començaré la propera cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat

per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona,

racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar. Les històries que no puc explicar.

0: not forgotten.
1: Junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt. Farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

l'espai. Fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai. I una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Toquen flauta.

per tant informe tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

cos retalla una silueta contra l'horitzó vermell. La nit cau implacable sobre el món i un cel clar desvetlla mil estrelles que com guies silencioses ens parlen.